més curves que no l'enganxa ni el cribillem. Soc un molt engrubat, un tiro. M'agrada el casco i va pintar una flipa corrent. Los picoletos nunca se esperen.